0: pregunta a la seva gent d'on ve, sinó on volem arribar plegats.
1: Al nostre país ningú és més català que ningú. Al nostre país l'odi no hi té cabuda. Catalunya som tots i totes.
2: Sentíem el president del Parlament, Josep Rull, i la consellera Sílvia Panecchia. De seguida ho ampliem i ens fem ressò de les manifestacions amb motiu de la diada convocada ahir a tot Catalunya, que ens deixen dues conclusions. Una, l'independentisme civil recupera múscul i vol preparar una gran mobilització l'any que ve, desè aniversari de l'1 d'octubre, i dos, haurà de bargar contra l'extrema dreta. I molta atenció als usuaris de Rodalies de Renfe. La línia 1 i la R2 Sud es troben afectades per sengles incidències. A l'R1, el robatori de cable entre Badalona i la Sagrera fa que la freqüència de pas sigui de 2 trens per hora i sentit, i els convois poden romandre aturats més temps del que és habitual, cosa que incrementa el temps de viatge. A l'R2 Sud, la freqüència de pas també és de 2 trens per hora i servei, per hora i sentit, entre Sant Vicenç de Calders i l'estació de França per una incidència a la infraestructura, perquè ho tingueu en compte. Aquest és un cap de setmana llarg amb motiu de la diada i marcat per la sinistralitat. 3 víctimes mortals s'han registrat a les carreteres catalanes en l'operació sortida, dues de les quals eren motoristes. Des del Servei Català de Trànsit fan una crida a la màxima prudència i demanen extremar les mesures de seguretat, especialment entre el col·lectiu motorista, que és un dels més vulnerables a la carretera. Durant tot el cap de setmana es mantindran controls específics de motocicletes que ja estaven previstos. Els Mossos d'Esquadra realitzaran aquest pont més de 1.100 controls a les carreteres. 550.000 vehicles han sortit de Barcelona i l'àrea metropolitana en aquest pont de la Diada. Demà, en l'operació tornada, s'espera que les hores més complicades seran entre les 12 del migdia i les 12 de la nit. Previsió del temps per a cap de setmana, a Emet Noelia García, bon dia.
3: Bon dia. Avui dissabte a Catalunya continuem amb temps càlid. Temperatures màximes de 28 graus a Barcelona i a Tarragona i 31 a Girona i a Lleida. Serà un dia de sol amb cel clar o poc ennuvolat, però durant aquest matí núvols baixos al litoral amb possibles precipitacions febles a la costa de Barcelona i de Tarragona. També durant la tarda es formaran núvols de volum al Pirineu i Prepirineu, sense descartar ruixats de forma feble i aïllada. Destaquem vent moderat de tramuntana a l'Empordà, perdent intensitat al final del dia. És una informació d'Emet.
2: Milers de persones han participat aquest divendres 11 de setembre a les manifestacions convocades amb motiu de la Diada Nacional de Catalunya per tot el territori, tant per les entitats sobiranistes com per l'esquerra independentista. La més multitudinària va ser la convocada a Barcelona per les entitats civils independentistes, amb 45.000 manifestants, segons la Guàrdia Urbana. Al final de la marxa, l'ANC anunciava una pròxima cimera de l'independentisme per tal de convocar una gran mobilització per a la Diada de l'any que ve, en què es compliran 10 anys de l'1 d'octubre. En paraules del president de l'ANC, Josep Vila, serà el primer gran pas d'un nou embat per aconseguir la independència. Per a Xavier Antic, d'Òmnium Cultural, l'hostilitat de l'estat espanyol no ha fet més que enfortir l'independentisme.
4: L'estat espanyol ens és hostil i en contra d'atemorir-nos, això ens esperona a enfortir el moviment independentista per quan torni a ser el moment. Hem de tancar definitivament la carpeta de la repressió. Han de tornar els exiliats amb el president Puigdemont al capdavant.
5: 45.000 persones segons la Guàrdia Urbana, 100.000 segons les entitats independentistes, han omplert els carrers en dues columnes que han arribat fins a la plaça Catalunya. Una xifra superior a la diada de l'any passat, que el cos policial va estimar en 28.000 participants. Josep Vila, president de l'Assemblea Nacional Catalana, ha explicat que la pròxima diada, que coincideix amb el desè aniversari de l'1 d'octubre, serà un punt d'inflexió.
6: Que signifiqui el desencadenant, el primer gran pas d'un nou embat fort i decidit per guanyar la independència.
5: Durant els parlaments, les entitats també han carregat contra la presència de la formació d'extrema dreta Aliança Catalana. David Minoves, portaveu de la plataforma Siemen.
7: Som un sol poble i ho volem continuar sent. Cal plantar cara al feixisme i defensar una identitat nacional plural.
5: Aquest any també s'han commemorat els 50 anys de la primera gran concentració pública un 11 de setembre després de la dictadura franquista.
2: Gràcies, Laura Hurtado. Al final de la manifestació es van registrar alguns incidents, com ara la crema d'una bandera espanyola dalt de l'escenari per part de dues persones encaputxades. També va haver incidents a la plaça Verdaguer de Barcelona, on els Mossos hi van intervenir per evitar un enfrontament entre manifestants ultras de Nucli Nacional i grups antifeixistes. Feixistes. Alguns manifestants

0: Van cremar contenidors entre el passeig de Sant Joan i la ronda de Sant Pere i es van enfrontar als Mossos d'Esquadra. Es van practicar diverses detencions. D'altra banda, els tres arrestats dijous al Fossar de les Moreres van quedar ahir en llibertat provisional. Les institucions i els partits polítics tanquen files davant l'auge de l'extrema dreta. El rebuig als discursos d'odi ha protagonitzat els parlaments polítics a les ofrenes florals en aquesta diada. Lorena Ens.
1: Sota l'himne dels segadors, el govern, la mesa del Parlament i les diferents institucions catalanes han lliurat la corona floral al monument de Rafael Casanova. El govern ha fet una crida a preservar la convivència i ha reivindicat una Catalunya oberta, sense exclusions. El president del Parlament, Josep Rull, ha defensat la diada dels 8 milions de catalans.
2: Al nostre país ningú és més català que ningú. Al nostre país l'odi no hi té cabuda.
3: Per aquesta nació, l'esperança sempre és i sempre serà més poderosa que la por.
1: Rull també ha lamentat que encara hi ha catalans a l'exili. Els comuns han defensat una Catalunya diversa davant els extremismes, mentre Esquerra i Junts han criticat la que titllen de mala gestió de l'executiu. Jordi Turull, secretari general de Junts, a l'Hisenda Alemany, d'Esquerra.
4: Que juga a tapar aquella mala gestió que afecta tant els catalans i a les catalanes a través d'una cosa tan perillosa com fomentar la polarització.
5: Que no es pot governar Catalunya sense ambició nacional. Que no es pot governar Catalunya com si fos una comunitat autònoma més. I crec que en veiem els resultats cada dia i que ho veuen tots els catalans i catalanes.
1: Un acte al qual el Partit Popular, Vox i Aliança no hi han assistit.
0: Esplugues de Llobregat, Santa Coloma de Gramenet i Sabadell tindran les primeres oficines metropolitanes d'atenció ciutadana de Catalunya que concentraran els serveis dels diferents departaments de la Generalitat i unes 400.000 persones hi podran fer tràmits administratius. Albert Dalmau, conseller de la Presidència.
6: Volem donar un pas més per aproximar justament aquests serveis fàcils en el conjunt dels ciutadans de Catalunya per tenir un únic espai on poder tramitar l'ajut de la dependència o qualsevol tràmit amb l'administració de la Generalitat i fem un pas més per obrir oficines metropolitanes en unes espai de més de 400.000 persones.
0: La primera en entrar en servei serà l'oficina de Sabadell, que es previst a començaments de l'any que ve. Més endavant, es preveu obrir-ne de noves, així com oficines mòbils. Hi ha mort el polític i jurista Josep Maria Trias de Bes, que va ser diputat al Congrés per Convergència i Unió i després també pel Partit Popular. Ha mort als 81 anys. Aquest matí es farà la cerimònia de comiat al tanatori de Sant Gervasi. Als esports, el Barça de bàsquet jugarà la final de la Lliga Catalana després d'imposar-se al Manresa 77-90. La final la disputarà demà davant l'Ilerna Lleida. En futbol, l'Espanyol buscarà avui la segona victòria de la temporada al camp de l'Osasuna. Manolo González té les baixes habituals de Javi Puado i Quique García en la davantera. Tampoc hi és de moment el lateral dret Andoni Gorosabel, que haurà d'esperar una jornada més per al seu debut. El tècnic diu que té bones sensacions amb l'equip.
7: Es momento de, bueno, de intentar que el equipo mejore lo que hemos dicho. Hay cosas que detectamos que hacíamos muy bien antes y no estamos haciendo, que hay que volver a hacer bien. Y bueno, seguir potenciando lo que hemos querido este año, que el equipo crezca con balón y que tenga más posesión que otros años.
0: El Barça, per la seva banda, jugarà demà al camp del Llevant. Avui és el torn del Girona, que juga a Castelló, i també a la segona divisió el Sabadell jugarà demà al camp del Mallorca. A la Lliga F, l'Espanyol visita avui l'Atlètic Club i el Barça rep l'Atlético de Madrid al Johan Cruyff. Una de les cites destacades al calendari musical català és el Festival Altaveu a Sant Boi de Llobregat, que se celebra aquest cap de setmana. Aquesta nit, a 11:45, actua el grup 091, que escoltem a la plaça de l'Ajuntament d'aquesta població del Baix Llobregat, un concert gratuït. Abans, i en diferents escenaris de Sant Boi, actuaran, entre d'altres, Senyor Chinarro, als Jardins de l'Ateneu Sant Boià, Juana Everett, a Cal Niño o La Perra Blanco. Amb 091 arribem a 10:45 del matí.

0: Són 2:15.
1: Edició cap de setmana. Ràdio Nacional, Ràdio 5, Ràdio 4. Olga Rodríguez.
0: Bon dia. L'endemà de la Diada, les entitats sobiranistes, ja amb la vista posada l'11 de setembre de l'any vinent, volen preparar una gran mobilització a l'alçada dels actes del procés per celebrar els 10 anys de l'1 d'octubre. El moviment independentista rearma, conscient que li ha sortit un competidor, l'extrema dreta. Josep Vila, president de l'ANC, i Xavier Antic, d'Òmnium Cultural.
2: Cal que des de l'independentisme civil, o el de la gent, o el de les entitats cíviques, protagonitzem una majoria social favorable a la independència.
3: A enfortir el moviment independentista per quan torni a ser el moment. Hem de tancar definitivament la carpeta de la repressió.
0: Les manifestacions per la Diada es salden amb 18 detinguts per desordre públic a Barcelona, 10 dels quals menors d'edat. També hi ha una desena de Mossos ferits de poca gravetat. De seguida ho repassem. Abans, informació de servei. Retards tot el matí a Rodalies pel robatori de cable a l'estació de França de Barcelona, el cinquè aquesta setmana, i a la Sagrera. Ha afectat les línies R1 i R2 Sud de Rodalies i els trens regionals Sud. Els usuaris, un cop més, impotents.
4: He estat esperant 20 minuts. Per megafonia han comentat que havia hagut un robatori de cobre, però bé, altres vegades també ha passat i sense justificació.
5: Voy al trabajo, voy súper retrasada, de verdad, muchísimo estrés, pero bueno, ¿qué más se puede hacer?
6: Impotència de dependre dels horaris, de mai ser puntuals. Últimament, des que van començar les obres, va pitjor.
0: Farem també una ullada a les carreteres. Servei Català de Trànsit, Roger Serra.
7: Hola, bona tarda. Aquesta hora, en general, parlem de calma en aquesta xarxa viària, principals carreteres i autopistes catalanes, i només comentarem una incidència, un accident que s'ha produït a l'extrem sud de Barcelona, a l'autopista C32, quan enllaça amb la Ronda de Dalt. L'accident ha estat de sortida de Barcelona, estan acabant de retirar els vehicles accidentats. Hi ha cua d'un parell de quilòmetres en aquest punt de la C32, com us dèiem, la zona de l'Hospitalet, Cornellà de Llobregat, sentit sud, sentit Sitges, retencions d'un parell de quilòmetres a causa d'aquest accident. Com us dèiem, poca cosa més. De moment, a la resta de la xarxa viària, circulació força tranquil·la. És tot des del Servei Català de Trànsit.
0: I la previsió del temps, emet Noelia García.
8: Avui a Catalunya continuem amb temps càlid. Temperatures amb pocs canvis. Els termòmetres marcaran màximes de 28 graus a Barcelona i a Tarragona i 31 a Girona i a Lleida. Durant aquesta tarda, al Pirineu i Prepirineu de Barcelona es formaran núvols d'evolució i no es descarten ruixats de forma feble i aïllada. Demà continuarem amb temps estable. Serà un dia de sol amb cel clar o poc ennuvolat. Les temperatures pujaran lleugerament. És una informació d'EMET.
0: Amb el Sergio Lezcano als comandaments tècnics, el Santi García, control central, comencem.
1: Edició cap de setmana. Olga Rodríguez.
0: Les manifestacions per la Diada se salden amb 18 detinguts per desordre públic a Barcelona, 10 dels quals són menors. També hi ha una desena de Mossos ferits de poca gravetat. Laura Zurriaga.
9: Sí, els aldarulls es van produir principalment a la zona de l'Arc de Triomf i també a la plaça de Catalunya. Una organització d'ideologia neonazi, Núcleo Nacional, va concentrar-se davant el monument a Jacint Verdaguer. Per contrarrestar-les, va convocar una altra manifestació de caire contrari antifeixista al mateix lloc. Segons la Guàrdia Urbana, la convocatòria ultra va plegar una setantena de persones, prop de 1.500 l'antifeixista. El cordó policial va aconseguir mantenir separats amb dos grups, tot i que en alguns moments va haver-hi càrrega policial. En acabar la protesta ultra, el grup antifeixista es va dirigir cap a la zona de l'Arc de Triomf, on hi havia els concerts cremant tres contenidors en el trajecte. Allà es van produir la majoria de detencions. També es van registrar incidents a la plaça de Catalunya, on hi havia la convocatòria independentista de l'Assemblea Nacional Catalana. Els Mossos d'Esquadra van haver de protegir la diputada d'extrema dreta, Sílvia Orriols, dels intents de sobrepassar la línia policial. Els 10 detinguts menors ja han passat a disposició de la Fiscalia de Menors S'espera que els 8 adults passin aquest migdia a disposició judicial.
0: Al final de la manifestació unitària independentista convocada per l'ANC es va cremar una bandera espanyola per part d'uns encaputxats. El president de l'Assemblea Nacional Catalana, Josep Vila, ha assegurat avui que no estava planificat i que no volen que aquesta sigui la imatge que quedi de la diada d'ahir. Les entitats sobiranistes fan una doble lectura d'aquest 11 de setembre. D'una banda, el consens contra l'extrema dreta i, segona, la incorporació dels joves al moviment independentista, és a dir, que hi ha relleu generacional. El president de l'ANC ha anunciat una pròxima cimera de l'independentisme per convocar una gran mobilització per la diada de l'any que ve, en què es compliran 10 anys de l'1 d'octubre. I el secretari general del PP català, Juan Fernández, ha defensat avui aplicar mà dura en matèria de seguretat. Ho ha dit a Lleida, que ha posat com a exemple de ciutat convertida en el Far West i en un polvorí, ha dit.
10: Hem vist que Félix Larrosa és un fidel alumne de Salvador Illa davant d'un problema de seguretat de grans dimensions, com és el que hem tingut aquest estiu. A Félix Larrosa no se li ha ocorregut una altra cosa que crear un grup d'experts, un comitè d'experts. Bé, això s'assembla a les polítiques de Salvador Illa a Catalunya.
0: El PP posa com a alternativa la Badalona de Xavier García Albiol. I des de la CUP es veu injustificable l'actuació dels Mossos d'Esquadra a la manifestació d'ahir contra Núcleo Nacional. El secretari general de la CUP, Non Casadevall, ha criticat que els Mossos, a ordres del PSC, posin una catifa vermella, ha dit, a l'extrema dreta perquè es pugui expressar al carrer mentre que reprimeix qualsevol manifestació de joves independentistes. Més coses. El conseller de Drets Socials i Inclusió, Raül Moreno, entrevistat avui a Ràdio 4, el programa Sentit de Viure, ha insistit en la necessitat d'adaptar els serveis públics a una societat cada vegada més envellida.
11: Els nostres serveis públics també s'han d'adaptar a aquesta realitat i en aquests moments doncs hem de córrer, perquè i això ja està aquí, ja ho tenim a sobre, i per tant hem de fer un esforç molt important des de l'àmbit social, des de l'àmbit de la salut, també de, en definitiva, tot l'àmbit de les cures, no? Perquè aquelles persones, quan envelleixen i estan en una situació doncs, més precària des del punt de vista de salut, tinguin la màxima assistència possible. Això no es fa de la nit al dia, però jo crec que hem començat a caminar i esperem doncs, arribar en temps i forma.
0: El conseller Moreno creu que en la darrera dècada no s'ha invertit com calia en serveis socials. Sobre el Pla Cura, que busca reduir les llistes d'espera de la dependència a Catalunya, el conseller ha assegurat que la voluntat del govern d'aquí a finals d'any és reduir a la meitat aquestes llistes d'espera i que es treballa perquè l'any vinent les persones puguin acudir al metge de capçalera per demanar allà la prestació. La migranya és una de les patologies neurològiques més freqüents i incapacitants. Provoca forts mal de caps, acompanyats molt cops de nàusees i vòmits i sensibilitat a la llum i al soroll. Afecta sobretot les dones i un atac de migranya pot durar des d'unes hores a diversos dies. En funció de la persona, les crisis de migranya poden ser més o menys recurrents i és una malaltia que pot esdevenir crònica. Avui és el Dia Mundial d'Acció contra la Migranya, una malaltia que pateixen uns 1.300 milions de persones a tot el món, prop de 900.000 només a Catalunya, com la Patrícia, que diu que és molt més que un mal de cap.
12: He estat diversos dies amb una meitat de la cara i ombres adormides i una oïda pràcticament tapada. I a més, per exemple, m'afecta molt el soroll. Al final són coses que no et deixen portar un dia a dia normal. És una mica frustrant perquè al final et van donar medicació a prova i error i si una no et funciona, doncs te la canvien per una altra. I al final aquestes medicacions són fortes i ja n'hi ha efectes secundaris com, per exemple, nàusees o marejos. O sigui, no és una situació gens agradable i genera molta impotència.
0: Un estudi liderat per l'Hospital de Bellvitge i l'Institut d'Investigació Biomèdica i d'Ibell obre la porta a un tractament més efectiu dels casos més difícils que no responen als tractaments. El doctor Albert Muñoz Vendrell és neuròleg de la unitat de cefalees de l'Hospital de Bellvitge i investigador de l'IDIBEL i és l'autor principal d'aquest estudi. Benvingut i gràcies per atendre a Ràdio Nacional.
13: Hola, què tal? Moltes gràcies.
0: Els casos més greus de migranya, els més difícils de tractar, el vostre estudi evidencia que es pot fer front en aquests casos més difícils quan altres tractaments han fracassat, no? Com?
13: Sí, aquest estudi el que ha intentat investigar és avaluar els pacients que etiquetem com migranya refractària, que significa que és un pacient amb migranya que ha provat totes les classes de tractaments preventius que hi ha disponibles i no ha respost a cap d'aquestes classes. Llavors, l'última gran esperança per a aquests pacients són els tractaments específics de migranya que es diuen anti-CGRP. Són uns tractaments que ja tenim disponibles des de fa 5 o 6 anys. Primer només van sortir els que eren anticossos monoclonals, són uns tractaments que es punxen un cop al mes, però fa un parell d'anys van sortir unes alternatives similars que són en pastilla. El que no sabíem era si aquestes pastilles funcionarien en els pacients on els tractaments específics punxats d'aquests ja no els hi funcionaven. Però una pregunta que no sabíem la resposta, no? I el que ens ha dit aquest estudi és que sí que val la pena intentar-ho. Que fins i tot aquests casos que havien fallat a tot, inclús aquests nous tractaments específics, donant-los aquesta alternativa en pastilla, podien millorar fins a un terç dels pacients.
0: Belvitge, heu liderat aquest estudi en què han participat 17 hospitals de tot l'estat i heu aconseguit reduir l'afectació tant en els dies que dura la crisi, un 30% dels pacients crec que han aconseguit reduir a la meitat el nombre de dies amb migranya, i també heu aconseguit reduir la intensitat del dolor, i això també permet acabar reduint la medicació, no?
13: Exacte, sí, la migranya és una malaltia que produeix una discapacitat molt elevada i ho fa de moltes maneres, no és només quants dies tinc mal de cap, sinó, com molt bé comentes, la intensitat del mal de cap. No és el mateix tenir 10 dies de mal de cap intens que et deixa al llit que tenir 10 dies de mal de cap, bueno, que més o menys et permet continuar amb la teva vida, no? Llavors intentem avaluar amb aquest estudi que es basa en dades de tota Espanya, és a dir, és el que fem a la consulta, molts professionals que ens dediquem a la migranya, i el que ha fet és avaluar no només la freqüència, sinó també la intensitat, la discapacitat, l'afectació de la qualitat de vida, tot això ho mesurem amb escales que els pacients completen, amb enquestes. I també altres dades com el consum d'analgèsics, per exemple.
0: La migranya, dieu vosaltres, és molt més que un mal de cap, i la pregunta que es fan els malalts, sobretot els que tenen els casos més difícils, és: té cura?
13: Clar, la migranya és una malaltia massa complexa. A dia d'avui, no hi ha, igual que no hi ha una prova que ens pugui confirmar el diagnòstic al 100%, no hi ha una imatge o una analítica que ens digui si és migranya o no ho és. És una sèrie de criteris que es basen en els símptomes que té el pacient i el descartar altres causes, òbviament. Això ens fa establir un diagnòstic, i igual que el diagnòstic és complex, la causa també ho és. No hi ha una causa evident ni única. La causa de la migranya és una mescla d'una condició genètica amb una susceptibilitat també a canvis hormonals, a canvis ambientals, que tot això convergeix en un circuit que s'activa i provoca migranya. Per tant, el tractament ja veiem que no serà tan senzill com atacar a una diana única, sinó que, com que té molts orígens, també hi ha molts llocs on apuntar amb els tractaments. I a poc a poc estem investigant vies diferents, a veure quina via és més eficaç atacar per aconseguir controlar el dolor.
0: Clar, hi ha diferents causes, però hi ha algunes pautes que permetin reduir els atacs de migranya, és a dir, aliments prohibits, activitats recomanades, es parla de vegades del ioga, no? Perquè és veritat que aquests mal de caps, aquestes cefalees, aquestes migranyes, moltes vegades molts pacients diuen que els hi augmenta aquest mal de cap si fan una activitat física.
13: Mm-hmm. Sí, la migranya, per definició, sempre diem això de no és només un mal de cap, perquè no és una cefalea, no és simplement tinc mal al cap, sinó que hi ha molts símptomes acompanyats, no? I per definició la migranya no és només el mal de cap, sinó que també és fòbia als sorolls, a la llum, i també a l'activitat física, no? Hi ha un dels criteris de diagnòstic de la migranya és que el mal de cap empitjori quan faig activitat, si em poso a pujar escales, si em poso a córrer, si començo a fer esforços, no? Llavors, clar, es tracta d'intentar prevenir aquestes crisis, perquè un cop tenim la crisi, com dic, tots aquests símptomes acompanyants ens faran impossible poder fer exercici, poder fer una vida normal, no? Per tant, es tracta de portar uns hàbits de vida que intentin reduir més aviat els desencadenants, les coses que poden desenvolupar atacs de migranya. Llavors, aquestes recomanacions que fem passen sobretot per tenir una vida molt rutinària, perquè sabem que el desencadenant típic de la migranya està relacionat amb els canvis tant a nivell intern com a nivell extern. Llavors, va molt bé tenir una vida molt rutinària en quant a la son, no? Al menjar, les dietes, sempre menjar a la mateixa hora, sempre la mateixa quantitat, tot el que són dejuns prolongats o grans atracons, o fer migdiades llargues, canviar l'horari de son, tot això poden ser desencadenants. Per tant, vida molt rutinària, exercici físic regular, que això ens ajuda a que mecanismes compensatoris puguin amortiguar una mica més aquest atac de migranya, i després filtrar tot allò que coneixem que puguin ser desencadenants. No hi ha aliments prohibits com a tal, però sí que hi ha pacients que a nivell individual, doncs hi ha cert aliment o certa beguda que els sol desencadenar migranya, perquè no els senta bé pel que sigui, i llavors en aquell cas particular sí que recomanem evitar-ho.
0: Doctor Albert Muñoz Vendrell, neuròleg de la Unitat de Cefalees de l'Hospital de Bellvitge, investigador de l'IDI Bell, gràcies. I més coses, amb els metges en peu de guerra han convocat vaga indefinida a partir del 28 d'octubre. Avui escoltem les queixes d'un altre col·lectiu sanitari, els fisioterapeutes. El sindicat SATSE, que en reclama a les administracions un pla de reforç de la fisioteràpia pública que permeti garantir un accés equitatiu i reduir els temps d'espera. Marc García.
14: SATSE Catalunya ha fet públics els resultats d'un sondeig sobre l'accessibilitat a la fisioteràpia pública i les conclusions evidencien una dificultat d'accés i llargues llistes d'espera. De fet, més del 80% dels pacients considera que la demora en l'atenció ha perjudicat la seva salut. A banda, més de 7 de cada 10 usuaris han hagut de pagar fisioteràpia privada per evitar haver d'esperar. Però això no tothom s'ho pot permetre. Anabel Torres, secretària general de SATSE Catalunya.
15: Qui té recursos econòmics pot buscar una alternativa i avançar en el tractament, però qui no té els recursos econòmics per poder pagar-ho ha d'esperar. I això fa que hi hagi diferències segons la quantitat de diners que tens a la teva butxaca. Que estem parlant no només d'una qüestió a nivell organitzatiu, sinó d'un problema que té conseqüències a nivell del dolor, de la recuperació funcional, de la mobilitat, de l'allargament de les baixes i al cap de la fi de la qualitat de vida de les persones.
14: Per revertir aquesta situació, asseguren, cal una major inversió en la fisioteràpia pública que permeti, entre altres, augmentar les plantilles, millorar les seves condicions laborals i reduir les llistes d'espera.
0: La decisió de la Federació Espanyola de Futbol de sufragar la congelació d'òvuls a les jugadores està creant polèmica i ha obert un debat sobre maternitat i esport d'elit. Hi ha diversitat d'opinions entre les que ho veuen bé, perquè la carrera professional coincideix amb els anys per ser mare, i les que consideren que es tracta d'una mesura masclista. Un reportatge de la Laura Zurriaga.
16: La Federació de Futbol es farà càrrec del procés de vitrificació i el manteniment dels òvuls durant 5 anys d'aquelles jugadores de primera i àrbitres que ho demanin. Era una petició de les pròpies esportistes perquè els anys fèrtils coincideixen amb el seu pic professional. L'exfutbolista Marta Corredera no es va poder reincorporar al Real Madrid després de la seva baixa de maternitat.
17: Òbviament, i estic a favor, bàsicament perquè és una eina més que li ofereixes o que li proporciones a les jugadores de la selecció. És veritat que per mi, i òbviament, si ho mires en clau maternitat, és insuficient perquè hauria d'anar o ha d'anar acompanyat de millores en tots els altres àmbits, que és dotar la jugadora que es quedi embarassada d'eines per poder-se preparar durant i després de l'embaràs i després del part per poder tornar el millor possible o en les millors condicions possibles a competir.
16: Coincideix la doble medallista paralímpica Helena Congost, mare de 4, que va ser apartada dels Jocs de Tòquio després de parir. Però alerta, aquest acord és masclista.
18: Crec que darrere s'amaga un acte totalment masclista i jo estic totalment en desacord perquè al final això, amb això el que volen fer és que les dones enredereixin la seva maternitat i siguin mares com s'ha fet quasi sempre al llarg de la història quan ja has acabat la teva carrera esportiva. I jo considero que les dones tenim dret a ser mares quan vulguem. Encara que tu congelis uns òvuls sent jove, si després has de ser mare amb 45 anys, la teva edat ja és la que és.
16: Des de FutPro, el sindicat majoritari de dones futbolistes aplaudeixen la mesura perquè és de lliure elecció. Ara bé, queda camí per recórrer, assegura la seva presidenta Marta Perarnau, per garantir la reincorporació de les jugadores.
19: Crec que queda molt per avançar, vull dir, està protegida molt bé, però crec que hi ha una por principal ara mateix a la jugadora i per això doncs, potser la vitrificació d'òvuls segueix sent una opció tan factible, que és la por a reincorporar-se. En parles a nivell de físio, però et parlo a nivell de salut mental, que no hi ha res fet a Espanya. Et parlo, per suposat, a nivell de preparació física, que crec que és un aspecte clau, que tinguem estudis fets amb mostres poblacionals de dones futbolistes que realment ens diguin quins són els protocols que tenen que seguir les futbolistes per tornar.
16: Recorda per Arnau que el conveni col·lectiu de les futbolistes de primera és pioner perquè blinda el contracte després de l'embaràs i contempla altres mesures de conciliació, com la paga de la llar d'infants.
0: Ha mort Carles Solà, exconseller d'Universitats amb el primer govern tripartit de Pasqual Maragall per Esquerra Republicana i exrector de la Universitat Autònoma de Barcelona. Tenia 80 anys i era un referent del valencianisme d'esquerres. Com a conseller, va impulsar el model de centres de recerca de Catalunya, així com el finançament universitari. Entendre el potencial del vídeo per activar relats i generar pensament crític és un dels reptes del MACBA en la seva nova exposició, el gest de filmar vídeos de la nova col·lecció MACBA. La mostra és una oportunitat per descobrir el llegat del grup Vídeo Nou, servei de vídeo comunitari, que va oferir un relat polític alternatiu a l'oficial durant la transició espanyola entre el 1977 i el 83. Montse Soto.
20: Contrainformació Vídeo Nou és una exposició que recull 300 peces d'aquest col·lectiu, agitador social a Catalunya durant la transició. Entre elles hi ha una trentena de vídeos, la meitat noves digitalitzacions, que no es veien des dels anys 70 i que són fruit d'un treball de recuperació de més d'un miler de peces documentals. Clàudia Segura, responsable de la col·lecció MACBA.
21: Portem anys digitalitzant, recuperant documents, hem digitalitzat 350 vídeos i hem catalogat 1.169 documents.
20: Les jornades llibertàries celebrades al Parc Güell, Performance d'Ocaña i Nazario, el Canet Rock de 1977 o el primer carnaval celebrat a Barcelona des de 1937. Aquests són alguns dels esdeveniments que van cobrir i que trencaven amb la imatge de la transició.
21: En aquell moment, època de transició, els mitjans de comunicació encara tenien heredades les lògiques del franquisme. El que fan ells és donar la càmera a la gent, als moviments veïnals, a les lluites comunitàries, a centres educatius, i el que fan és retratar i donar agència a la ciutadania.
20: Vídeo Nou era un grup divers format per sociòlegs, arquitectes, professors, treballadors culturals. Un dels seus projectes va ser un encàrrec de la Lliga de Catalunya per recórrer tot el país amb un videobús que recollia les inquietuds dels ciutadans, en aquest cas sobre la creixent contaminació dels rius.
22: Està absolutament contaminat.
20: Un testimoni alternatiu de la transició excepcional que podeu visitar en aquesta exposició al MACBA fins a la tardor.
0: I arriba el temps d'esports. Avui hem de començar, Jorge Agüero, a mirar el que tenim en directe, que és la penúltima etapa de la Volta, ciclista. Bon dia.
23: Què tal, Olga? Molt bona tarda.
0: Esports.
23: Penúltima etapa de la Vuelta, amb tot per decidir, però amb tot bastant de cara per al corredor. Tenim del Movistar Enric Mas. Des de 1:45 de la tarda tenim la penúltima etapa en marxa, 185 quilòmetres entre la Calahorra i Collado del Alguacil, port de categoria especial situat a Sierra Nevada, final en alt i últim cim per coronar després de tres ports de primera categoria i un de tercera, tots a la província de Granada. Ara mateix, 62 quilòmetres recorreguts d'aquesta etapa amb un grup de 14 corredors avançats. Enric Mas es troba amb el pilot, amb la resta de favorits. Recordem que en la general el corredor del Movistar porta el maillot vermell amb un avantatge d'un minut i 37 segons amb l'eslové Primoz Roglic, el seu principal perseguidor, i amb 3 minuts sobre Félix Gall, l'austriac del Decathlon, tercer en la taula de temps. Val a dir que si l'Enric Mas surt vestit de vermell aquesta tarda a Sierra Nevada, tindrà la Vuelta 2026 en la seva butxaca, la primera gran cursa per a ell en el seu palmarès i la primera per al ciclisme espanyol des que Alberto Contador va guanyar el Giro l'any 2015. I per a situar-ho tot, a les acaballes també el partit de la Lliga F entre l'Atlètic Club i l'Espanyol, ara mateix el temps afegit, i acaba d'empatar el conjunt basc, per tant, a l'afegit Atlètic Club 2, Espanyol 2.
0: A Can Barça aquest matí, darrer entrenament abans del partit de demà contra el Llevant i roda de premsa de Hansi Flick.
23: Demà diumenge, 4:45 de la tarda és el partit. Germà Garcia, instal·lacions del Futbol Club Barcelona. Què ha dit el tècnic alemany?
24: Què tal, Jorge? Bona tarda. Doncs el tècnic alemany està molt content, està molt cofoi, satisfet del que veu de l'equip. 5 de 5 dels partits que s'han disputat, 4 de Lliga més el de Champions contra el Feyenoord, 22 gols a favor, només 2 en contra, però malgrat tot encara vol seguir aquest ritme, aquest nivell de tot l'equip. De fet, abans que res, dir que no hi ha cap novetat important. Les úniques baixes que tindrà per al partit de demà al Ciutat de València contra el Llevant són les ja conegudes de Frenkie de Jong i de Runi Bardaggi, els dos únics lesionats que hi ha a la infermeria en aquests moments, i ha parlat sobretot de la plantilla que té i el que està veient. Ell considera, Hansi Flick, que aquesta plantilla i la situació actual és millor que la de l'any passat. L'escoltem.
25: Yeah, at the end it's like
2: When I see the XG we have in every game, so it's good, but also against us.
24: Sí, quan veig que els partits que s'han jugat i també com es juguen a la contra, jo diria que la situació és millor que la de la passada temporada. Sempre es parla de l'aspecte ofensiu, però són els que perquè són els que marquen el gol. Però per mi també és molt important l'aspecte defensiu. I quan veig que tots els jugadors de la darrera línia estan endollats, també els pivots, Rodri i Bernal, també, evidentment, Pedri i Gavi, doncs això encara em fa estar més satisfet. És el que comentava Hansi Flick avui a la conferència de premsa. L'equip ha entrenat aquest matí, com dèiem. Avui mateix marxen cap a València. Ho faran a partir de 6:45 de la tarda amb vol charter. Abans a les 6 coneixerem la convocatòria, que no tindrà cap misteri, perquè, repeteixo una vegada més, són els que hi han, els disponibles, excepte Frenkie de Jong i Rooney Bardaghi. I en quant a possible 11, és molt probable que torni a haver rotacions, que torni a l'11, per exemple, Christensen, per donar descans a Cubarsí, o en el mig del camp veurem si juga Pedri, Rodri o Gavi, per tal de que puguin anar-se rotant. La resta, amb Gordon a l'esquerra, Lamine Yamal a la dreta, Fermín López tornaria a estar per darrere del davanter centre, que en aquest cas tornarà a ser Rafinha. El partit demà, recordem, a partir d'6:45 de la tarda, per cert que en el Llevant hi ha una baixa important, com és la del seu davanter camerunès i golejador de l'equip, Eta Ellong, que no s'ha pogut recuperar de cara a aquest partit.
23: Doncs gràcies, Germà. Aquesta jornada cinquena de Lliga en primera divisió, a nit es va encetar amb la victòria per 1-0 del Sevilla sobre el València, que serà cué almenys una jornada més. Ara, a les 2 de la tarda, recuperem el partit del Tàper a partir d'aquesta jornada. Olga, jugaran el Racing de Santander i l'Alavés. Es veuran les cares en l'avançada del que serà el partit d'6:45 de la tarda. L'Osasuna Espanyol al Sadar, l'equip de Manolo González, que busca la segona victòria del curs després de 3 jornades sense sumar 3 punts. Les baixes habituals de Javi Puado i Quique García a la davantera, també l'Andoni Gorosabel, que encara continua la seva posada a punt. La jornada passada, recordem que el conjunt rojillo va caure derrotat 5-2 a casa de l'Alavés, i que l'entrena, per cert, un vell conegut de l'afició perica, Luis Miguel Ramis. En primera, completaran el dissabte de Tablero Deportivo l'Athletic Club Elx de 6:45 de la tarda, i el Real Madrid Rayo Vallecano al Bernabéu, que aquest serà, Olga, a les 9 de la nit.
0: I en segona divisió, Jorge, també som a la jornada cinquena. Aquesta tarda és el torn del Girona,
23: que rep el Castelló a Montilivi a 6:45 de la tarda. L'equip de Quique Álvarez vol la tercera victòria consecutiva. Josep Guardiola, Girona, bona tarda.
3: Bona tarda. Que seria també la tercera consecutiva davant del líder provisional del campionat. Bona tarda. Que seria també la tercera consecutiva davant del líder provisional del campionat de Lliga. Un Castelló que no només és això, sinó que també s'ha convertit en l'equip menys golejat en aquestes primeres jornades del campionat. Un sol gol en contra en les 4 jornades disputades. Del perill que té el Castelló en parla el tècnic del Girona, Quique Álvarez.
4: Té una continuïtat de fa bastant temps, i amb aquest entrenador de l'any passat, i l'any passat va fer una gran temporada, no? I s'ha demostrat, està amb la mateixa base, ha canviat algun jugador o bastants, però té una base important de l'equip que s'ha quedat, una manera de fer que fa que sigui un equip molt complicat de jugar-li, perquè és un equip molt valent, que a nivell de pressió molt pressionant, i que quan té la pilota sap què fer amb ella, no? I a part que no és un equip que especuli, sinó que quan troba avantatges o quan et roba la pilota et corren i van a fer-te mal, no?
3: Els gironins afronten el partit d'avui només amb les baixes conegudes de Justin Porto i d'Unai Hernández. Per la resta, el tècnic tindrà tota la plantilla a disposició per buscar aquest tercer triomf consecutiu, que seria el segon a casa, un partit que començarà a 6:45 de la tarda i que xiularà José Antonio Villalobos.
23: Gràcies, Josep. El Sabadell, recordem que juga demà diumenge a 6:45 de la tarda a Somos contra el Mallorca. I en la Lliga F, jornada tercera, aquesta tarda el Barça rep l'Atlético de Madrid al Johan a les 7 de la tarda, i a Lezama ha finalitzat ja el partit, Olga, que teníem en directe. Finalment, amb empat a 2 entre l'Atlètic Club i l'Espanyol.
0: I dues cites imprescindibles més en el dia d'avui. La primera, el Mundial Femení de Bàsquet a Alemanya, Jorge.
23: Sí, perquè són ni més ni menys que unes semifinals contra els Estats Units. L'empresa, val a dir, Olga, és complicadíssima perquè les estadounidenques porten guanyats 8 Jocs Olímpics consecutius i també 4 Mundials en el Campionat del Món. De fet, no perden des de les semifinals de l'any 2006 contra Rússia, així que una absoluta bestialitat. Això serà a les 8 del vespre per Tablero Deportivo i també per Teledeporte. I l'altra cita imprescindible és el nou Gran Premi d'Espanya de Fórmula 1, que es disputa, recordem, aquest cap de setmana a Madrid, al circuit urbà de Madrid. S'estava disputant, de fet, ara la tercera màniga de lliures, però s'ha hagut d'aturar per un accident. A les 4 de la tarda tindrem la classificació. Aquest cap de setmana també hi ha motociclisme, Gran Premi de San Marino al circuit de Misano. La pole position ha estat per Marco Bezzecchi, seguit de Marc Márquez. A les 3 de la tarda es disputarà la cursa a l'esprint. Demà, com sempre, la cursa principal, Olga.
0: No hi ha temps per més. Gràcies, Jorge. Bona tarda.
23: Bona tarda.
1: Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias. 14 horas fin de semana. Radio Nacional de España. Ana Marta Ersoch.
0: Día 44 de la crisis en Ceuta. Seguimos con esta especie de cuaderno de bitácora en el que intentamos relatar lo que sobre el terreno nuestros compañeros y compañeras ven, comprueban, para después contarnos, siempre con la certeza de que estar en la ciudad permite ver, en primer lugar, el problema humanitario en toda su dimensión. Gonzalo Guancha, estás en Loma Colmenar, cerca de uno de los espacios donde se han levantado carpas. ¿Qué ves desde allí?
5: Buenas tardes. Situación cronificada. 6 semanas después tenemos ante nosotros unas 200, 300 personas inmigrantes que esperan a ser acogidos. Han instalado sombras, colchones y tiendas hechas con mantas para pasar día y noche. Entre ellas nos encontramos a Mohamed, marroquí, 26 años, está malherido, tiene 14 puntos en la cabeza y magulladuras en todo el cuerpo. Los testimonios que comparten son coincidentes. Nos dicen que fue detenido tras los incidentes nocturnos en la nave del Tarajal por militares españoles que lo trasladaron al bosque y allí lo apalearon. Se repiten incidentes violentos cada noche. Policía Nacional alerta del aumento de la violencia y entre los migrantes, además de la desprotección, crece la desesperación. Muchos llevan días sin recibir comida. Las ONG ya no tienen más medios.
0: Lo humano, con sus vertientes, la migratoria que acabamos de escuchar, la social que afrontan los y las ceutíes, la preocupación, por ejemplo, de los que tienen un comercio que experimentan cómo las ventas están cayendo. Arancha Campos, presidenta de la Confederación de Empresarios de Ceuta, en el Canal 24 Horas.
6: La gente no quiere salir a comprar, hay gente que no quiere salir a la calle. Entonces el consumo cae, desaparecen clientes, se cancelan las reservas y los proyectos y la incertidumbre lo que está haciendo es paralizar toda inversión posible que haya en la ciudad.
0: Como contábamos, sigue el intento del gobierno por encauzar el proceso legal, levantando las lonas para terminar de filiar a los y a las que siguen sin identificar y poder seguir dando pasos. Hay algunos... Hay pequeñas señales. Navarra, por ejemplo, ha acogido a las 5 primeras menores no acompañadas. Puede que le siga Cataluña, País Vasco. Y el ofrecimiento del alcalde de Lubrín, en Almería, acoger a unos 20 menores, independientemente del género, nos ha contado en un centro de su localidad que tiene 1.400 habitantes. Domingo Ramos, en Radio Nacional.
7: Estamos hablando de niños y niñas que están prácticamente en situaciones de abandono en esa ciudad y que yo creo que deberían de sentarse y aceptar esta propuesta del gobierno de España y que las comunidades podrían aceptar que esto es un granito de arena, ¿no? Pero claro, muchos granitos de arena pues pueden hacer esa montaña que alivie un poco la carga humanitaria, sobre todo de los menores.
0: El alcalde del PSOE de Lubrín llama a las comunidades gobernadas por el Partido Popular a que sigan el mismo camino, entre ellas Andalucía, porque es la Junta quien puede autorizar la acogida de menores en esa localidad almeriense, en Lubrín. Sumar ha anunciado que va a pedir al Defensor del Pueblo que investigue y actúe ante la negativa de las autonomías de los populares a acoger a parte de los menores migrantes no acompañados que están en Ceuta. PSOE y PP vuelven a cruzarse. El vicesecretario popular, Borja Sémper, ha dicho esta mañana que el gobierno quiere que el problema se cronifique.
8: Está dispuesto a aceptar que se cronifique. Una realidad estructural es a lo que condena a los ceutíes y, por tanto, al conjunto de los españoles, el presidente del gobierno. No hay una respuesta eficaz, no hay un horizonte de solución del problema, sino que el presidente del gobierno y, por lo tanto, las autoridades y el Estado nos dicen que hay que aceptar esto como una realidad estructural.
9: La portavoz socialista en el Congreso, Montse Mínguez, ha dicho esta mañana en Radio 5 que es fácil criticar desde Madrid, aunque en Ceuta asegura la situación no se considera extraordinaria. Dice que desde allí se ve desde otra forma.
10: Y yo entiendo que desde Madrid, desde el asfalto, ¿no?, es muy fácil opinar. Lo difícil es hacerlo cuando uno vive en Ceuta y cuando las situaciones en Ceuta no han sido extraordinarias. Es que Ceuta, por ser ciudad fronteriza, vive en situaciones de estas casi todos los días, todos los veranos. También le pasa a Canarias, pero también le pasa a Italia.
9: Estaba previsto que en septiembre los partidos volverían en clave preelectoral y lo vamos viendo desde este mediodía. Irene Montero encabeza el cártel de Podemos que aspirará a la presidencia del gobierno. La exministra y eurodiputada de los Morados va a ser candidata. Y hasta que el espacio de la izquierda decida qué hacer, por ahora Montero podría ser la única mujer aspirante a la Moncloa. Gemas y Fuentes. Irene Montero avanza que Podemos propone primarias conjuntas para elegir un candidato o candidata que lidere toda la izquierda en las próximas elecciones.
11: Sí, Irene Montero quiere liderar la izquierda en las próximas generales y para ello ha anunciado ese proceso de primarias al que se va a presentar y al que invita a presentarse también a personas ajenas a Podemos que quieran competir contra ella.
12: Quiero ser vuestra candidata, pero no lo quiero ser de cualquier manera. Quiero ser vuestra candidata con unas primarias abiertas a todo el mundo.
11: Anuncio que ha desatado la emoción de los asistentes al grito de si se puede. Podemos coge así impulso en pleno ambiente preelectoral y se adelanta a Sumar sin todavía marca ni candidato para concurrir a las generales. La número dos de Podemos aspira a liderar ese espacio de izquierdas y aunque asegura no será tarea fácil, se muestra convencida de que merece la pena intentarlo. Propone como ejes principales la mejora de las condiciones de vida de los ciudadanos. Reclama atajar de raíz la crisis de la vivienda con soluciones como topes de precios al alquiler y prohibir la especulación. Exige también que los salarios se actualicen acorde al IPC, al coste de los alimentos o la energía. Queda ahora por ver si algún partido u organización de la izquierda recoge el guante y qué plazos y formatos se fijan para esas primarias abiertas que plantea Irene Montero.
9: Claro, Montero da el paso, pero sin saber qué hará Sumar, Comuns, Izquierda Unida o Más Madrid. A día de hoy siguen sin líder, sin marca y sin un proyecto común definido, aún sabiendo que la dispersión en las papeletas puede acabar penalizándoles en unas elecciones generales. María Forner.
13: Sí, por eso desde Movimiento Sumar claman hoy por la unidad de la izquierda, aunque eso sí, reivindican también el peso que Sumar ha tenido en los logros, dicen, del gobierno de coalición progresista. Verónica Barbero es co-coordinadora de Movimiento Sumar.
25: Nuestra mayor fortaleza frente a la derecha consiste en poder enseñar lo que hacemos nosotras, lo que llevamos haciendo 8 años de gobierno y también consiste en hacer todo esto juntas.
13: Un mensaje que se ha producido en la primera reunión presencial del grupo coordinador desde que Yolanda Díaz anunciara que no repetiría como cabeza de lista de la formación.
9: Y esta mañana las asociaciones Jueces para la Democracia y la Unión Progresista de Fiscales han emitido un comunicado conjunto en el que muestran su honda preocupación, dicen, por la decisión del Tribunal Supremo sobre la suspensión cautelar de la aplicación de la llamada Ley de Nietos, del derecho a votar de las personas que han obtenido la nacionalidad española según esa disposición que incluye la Ley de Memoria Democrática. Elena Riera.
26: Estas asociaciones de jueces y fiscales consideran que la decisión del Supremo, que no se podrá votar salvo que se acredite la descendencia de exiliados por motivos políticos, es una medida desproporcionada que afecta a un derecho fundamental. El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, en redes sociales, ha pedido respetuosamente al Tribunal Supremo que resuelva sobre los recursos antes de las elecciones de 2027.
9: Y cientos de personas se han manifestado esta mañana en la empresa de Airbus en Getafe, Madrid, convocados por los sindicatos UGT, CGT y Útil, siguen exigiendo mejoras laborales y sociales tras una reciente consulta en la que más de la mitad de la plantilla votó a favor de continuar con la huelga indefinida. En esa protesta ha estado Rosana Cuervo, adelante.
27: Hola Ana Marta, pues sí, ahora mismo estamos a unos 5 minutos más o menos del destino final de la marcha, que es el Ministerio de Industria. Aquí centenares de trabajadores se quejan porque el preacuerdo acordado sobre sus condiciones laborales hace unos días sigue sin cumplir sus demandas.
9: Y del exterior, Arabia Saudí ha suspendido uno de sus principales oleoductos, una alternativa que funcionaba para paliar el daño por el cierre del estrecho de Hormuz debido a la guerra de Irán. Y esto, Javier Jiménez, va a traer consecuencias.
28: Sí, ha ocurrido tras los ataques que han llevado a cabo grupos armados desde el vecino Irak. Este país asegura no haber participado en las acciones y ha cerrado 2 de sus fronteras terrestres que comparte con Irán. Precisamente desde Teherán han celebrado otro hecho ocurrido al mismo tiempo, la toma por parte de los hutíes de Yemen de territorios en el estrecho de